Com oli, pa, amb tomàtiga, sal i poc de jamón, formatge. El tipus de pa pot ser de molt de tipus de pa. Se li pot posar fonoll, se li pot posar tàperes, no sé, olives, que està boníssim.